Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'Asrac, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Va de vie, una crónica sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénon.
1: Va de vie, cada dilluns a les 4 de la vesprada i a partir del dimarts a les 5 en els podcasts de radiopego.com.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Radio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Radio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: Ràdio Pego, @RadioPego, està també a Facebook i Twitter.
2: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
1: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego. Obrint-se a tu.
4: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.

0: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
1: Germana, neta, nebola, filla, cosina, amiga, filaca...
2: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada i en la web, quan més t'apetisca.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio, ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego. Pego. Pego.
1: Ràdio Pego. 107.8 NFM.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: plantes has anat per Sant Andreu i jo per Sant Bertomeu, el meu nap serà millor que el teu.
1: El cuiner de Crespins.
2: Són que xirruïns.
1: I no més listos que ratolins.
3: Però menys que escanalins.
4: Demà és...

Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego. Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.

Radio Pego, radio de proximidad.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Apego informen.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'Asrac, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
2: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

Ai, sí, amb la muralla nosaltres arrencàvem avui aquesta primera hora musical del nostre magazín matinal. Què tal? Molt bon dia. Les 8 i 9 minuts, sigueu tots benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM en aquest divendres 2 d'octubre. Per supost, una jornada més, un dia més, arribeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Com havíem presentat, així gaudíem d'un crit a la unitat, a la solidaritat, a la justícia social. La muralla com a protecció. Un tema de l'escriptor cubà Nicolás Guillem, un gran poema que va ser popularitzat a l'any 76 per Ana Belén junt al seu marit Víctor Manuel, La muralla. Amb aquest poderós tema, amb la muralla, nosaltres arrencàvem avui aquesta primera hora musical de Radio Pego. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió, ens quedem amb aquest espai en blanc. Blanc espais amb Taylor Swift.

0: write your name.
1: Taylor Swift, ahí deia la veu de Manuel Carrasco des del seu treball Bailar el Viento, un àlbum que ens va presentar al 2010. Nosaltres el recordem amb el tema Siendo uno mismo. No soy ejemplo.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de donar a conèixer el número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dijous 1 d'octubre. Va ser el 12.040 de la sèrie l'11. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 1-2-0-4-0 de la sèrie 0-1-1.
2: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I
1: just wanna make love to you. Exactament les 8 i 20 minuts, seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió amb una cançó que ens parla doncs, d'eixe gran poder que té l'amor per a calmar les pors. Vasito de agua. Un tema de Ricardo Montaner i que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Farro.

Així estem escoltant l'àlia carismàtica Gracie Jones amb aquesta cançó que podríem dir que narra un encontre enigmàtic, com un déjà vu. Perquè diu que li pareix estrany, però que eixa cara l'havia vista abans. I de la veu de Gracie Jones, amb aquest gran record a l'any 1981, ens anem a escoltar en aquesta ocasió a la grandíssima Imma Serrano. Aquesta grandíssima cantautora alicantina. La recordem amb el tema Princesa tu, princesa jo.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Les 8 i 32 minuts, passem a gaudir d'un tema que realment és un poema de Federico García Lorca. Un tema popularitzat per el grandíssim Camarón de la Isla, un tema històric de l'any 79, La Leyenda del Tiempo.

I d'una gran clàssic en recuperem una altra, en aquesta ocasió de l'any 1979, ens situem al 2011, anem a canviar d'estil radicalment, ens quedem disfrutant de la veu de Olly Murs amb aquesta Dance With Me Tonight. Vaya, aquesta nit amb mi.

siguen gaudint d'una de les veus del pop, una de les grans veus del pop contemporani anglès. Per a molts diuen que és el successor natural de Robbie Williams de la indústria musical britànica, per el seu carisma, el seu estil i la seva gran presència en l'escenari. Only Mars, que m'havien presentat avui recordant-lo amb aquesta meravellosa tema, una invitació, doncs, a ballar, a quedar-nos amb ell al seu costat. Dance with me tonight, balla tota la nit amb mi. Seguim viatjant a través de la música, moment ara per escoltar la veu del grandíssim i el legendari Bruce Springsteen. El jefe. Arribava el 2020 amb aquesta Letter to You, una carta per a tu. He's

0: El temps.
1: Ai, oients de Ràdio Pego, és moment de tornar per a parlar de l'oratge, la previsió meteorològica, pel que serà la jornada d'avui. I és que no hi ha que baixar la guàrdia, Modificació important d'estos avisos d'aquest matí, però molta atenció perquè això no significa que l'episodi hagi acabat o passat. Exactament, avís roig al litoral de Castelló fins a migdia, mentre que el sector del litoral de València continua en avís taronja. A partir de les 12 del migdia, els avisos baixaran a nivell de nivell, segons l'actualització actual, però, com havíem dit, no podem baixar la guàrdia perquè continuaran sent possibles ruixats i bastant intensos. Ara mateix és precisament Castelló on més està plovent. Durant les pròximes hores esperem que continuï plovent amb molta força allí a Castelló i al sud de Tarragona. A partir del migdia, el focus de les tempestes podria anar baixant cap al sud de València, especialment a les zones litorals on algun ruixat podria tornar a ser molt fort o puntualment torrencial. No descartem que algun avís torni a pujar puntualment de nivell si apareix una tempesta especialment intensa sobre una zona concreta. La jornada continuarà doncs, seguint sent bastant insegura, amb ruixats que poden aparèixer en qualsevol moment i sobretot al litoral i descarregant amb molta força en molt poc temps. I seguim sense confiar-nos de massa, perquè per a demà el matí encara tindrem inestabilitat, amb ruixats i tempestes, tant al litoral, de manera més dispersa, cap a l'interior també. I això no acaba així. Perquè tant el diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, si la gola ens ho permetix. Bueno, com anàvem dient, tant el diumenge, dilluns, dimarts i dimecres continuarem amb una atmosfera bastant variable. De cara al dimarts o dimecres seguirem especialment l'evolució d'una dana situada a l'oest de la península, que podria acabar creuant-la o reincorporant-se a la circulació general. Si ho fa, l'entrada d'aire més fred podria tornar a generar noves tempestes. Per tant, com sempre diem, ja que estar atentos, no baixar la guàrdia, mirar si baixen o pugen de nivell, estar amb molta precaució d'aquestes pluges que, com havíem dit, poden resultar a ser fortes o torrencials puntualment i localment persistent amb risc d'inundacions i crescudes ràpides de barrancs.
2: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio, com tu la sents.
1: Les 8 i 46 minuts tornarà per gaudir de la veu de Laia Indica. Exactament, amb un cant a l'amistat. Parla de com la companyia i una conversació sincera fa que tot siga molt més senzill.
3: Però tot sembla aturat.
1: Es parla del valor de l'amistat. Estem junts.

Una cançó que, com havíem dit, parla del valor de l'amistat. I estàvem escoltant el tema Estem Junts, a Laia Índica. Moment ara per escoltar a la reina del pop. Ens quedem en aquesta ocasió escoltant el Express Yourself amb Madonna.

Un himne a l'empoderament femení. Així estem gaudint d'aquesta fantàstica cançó de l'any 89 amb la reina del pop, Madonna. Express yourself.

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada
1: dia me cuesta más. Moment per rescatar un vell tema, exactament gaudint de la veu d'un dels grandíssims cantautors espanyols, un gran baladista, un gran melancòlic, que en aquesta ocasió doncs, ens presenta una profunda reflexió poètica que ens parla de l'oblit, de la nostàlgia, de la necessitat de vegades de poder-se desprendre de records dolorosos del passat. Exactament ens quedem disfrutant de la veu del grandíssim Emilio José amb un record a l'any 1977. Amb aquesta profunda reflexió sobre l'oblit, ens quedem gaudint de la veu d'Emilio José amb el tema Mi Barca, una cançó en la qual doncs, nosaltres avui arribarem a les 9 del matí.

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: I des de Ràdio Pego arrenquem aquesta segona hora musical amb una dedicatòria doncs molt especial. Un tema que va dedicat molt especialment a Mari Amparo en el dia del seu natalici, el seu aniversari, el seu cumpleaños. De part de Marina Sachs, li desitgem doncs, que complisca molts anys més, llarga vida. Vaig a fer a tu, Mari Amparo, aquest tema del parxís. Cumpleaños feliz. Oh.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Cumpleaños feliz, com havíem presentat el gran èxit del Parxís, aquest tema que ja anava dedicat molt especialment per a Mari Amparo en el dia del seu aniversari. I nosaltres de nou tornem als grans èxits barrejats amb temes de l'actualitat en aquesta ocasió, gaudint del grandíssim cantant-compositor, gran cantautor Pablo Milanés, Yo no te pido.

Yo no te pido, un gran clàssic que recuperàvem a l'any 1985 del famós cantautor cubà Pablo Milanés. I viatjant a través de la música en aquesta ocasió, passem a gaudir de la veu de Kelly Clarkson. Begging Doris Hazel Eyes.

Les 9 i 13 minuts, en adeu sensual i profunda de Natalia Lafourcade. Escoltem aquest dol amorós, eixe renaixement espiritual a través d'un jardí, un jardí interior, per supost, de totes les flores.

0: EgoViu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de EgoViu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: T'agrada la música?
2: T'agrada la música?
1: Ràdio Pego.
2: 107.8 en FM.
3: Les 9 i 16 minuts d'aquest divendres 2 d'octubre passem a gaudir ara d'una gran versió, una versió rockera de tot un clàssic de Manolo Escobar. Exactament, una cançó de l'any 60.

I viatgem a través de la música recuperant un famós èxit, aquesta dueta australià, i són Roxette. A més, escoltant aquest Races for Success,

vestir-se per a l'èxit. Exactament, no està parlant de la roba, sinó és una metàfora sobre, doncs, amar-se de valor, de confiança i deixar actitud correcta per a vegades, doncs, agafar aquestes grans oportunitats i fer el gran canvi. Roxette, un himne de superació personal, d'ambició i també d'actitud. I és que de vegades per a poder triomfar en la vida hi ha que preparar-se mentalment i trencar amb la rutina. Drive for Success, com havíem presentat a Roxette. I canviant d'estil, música del pop espanyol, Elefantes, en aquesta ocasió compartint tema junt a Manolo García. Agua. Oh, wow.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Els hi amb aquesta clàssica, aquesta profund homenatge al poder transformador, a l'alegria, a la connexió que la música aporta a la vida humana. Nosaltres ens hem quedat gaudint d'aquest quartet suec, i són ABBA, amb aquest fantàstic tema dels anys 70, Thank You For The Music, gràcies per la música. What it's

Thank you for the music. Aquesta necessita vital de la música és aquest agraïment que feia Ava amb aquest tema que acabem de recordar. I del 70 al 2008, Julieta Venegas amb el presente.

El present és la invitació a viure en el moment i valorar tot el que tenim al dia a dia. I és que hi ha que donar-li més importància al viure a l'ara. I es recorda, doncs, que el passat ja ha passat i que el futur no és segur, però que hi ha que viure en temps real. Ahí estàvem gaudint del present amb la grandíssima Julieta Venegas. I seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió, escoltant a Sara Roy, que arriba junt a la veu de Miki Núñez, una cançó que parla de complicitat, de confiança i d'amor en les petites coses. Tot és més fàcil. Les hem explicat.

Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.

Sunset with de la FM. Moment ara per fer un gran homenatge al nostre mar, al mar Mediterrani, a les nostres arrels, al nostre paisatge. Ens quedem disfrutant d'un exitós tema de Joan Manuel Serrat, 1971, Mediterrani.

Un homenatge a la nostra identitat, a les nostres arrels, com havíem presentat amb eixa oda poètica. Jo, Manuel Serrat, ens presentava l'any 71, el famós Mediterrani. Sorry! Així, demanant perdó, arriba en aquesta ocasió Justin Bieber. A mi, recordem aquest fantàstic tema, una cançó que ens va presentar al 2015.

cantant d'admetir, doncs, que es va equivocar. Es va equivocar, com havíem dit, i accepta aquesta culpa per el dany causat. Reconeixer els seus errors i demanar aquesta súplica sincera d'arrepentiment. Demana perdó. I'm sorry. Justin Bieber tornarà per escoltar el grup Elefantes. En aquesta ocasió, doncs, arriben ben acompanyats. Exactament, ho fan compartint el tema junt a Ara Milikian, en Rosalén, Izal, Coquemaya i Lori Meyers. Tots ells arribaven al 2022 presentant-nos el tema A l'Olvido.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Chao, chao, con la mano levanta, te digo chao, chao.
2: Moment ara per escoltar un himne per poder despedir l'estiu. Un canta la positivitat, a l'alegria i a la energia. Una despedida estival.
1: Es
2: Així és que hem escoltat els amics de Manel amb el tema Ciao, ciao.

amb la veu líder del Litchis, com havíem presentat a Fear Record AM, el tema de la cabra mecànica, Felicitat, eix èxit, el tema del 2001. I ara passem a gaudir de tot un clàssic, any 1981. I ens quedem disfrutant de la veu de Janet, la veu sensual i juvenil, sempre juvenil, eh? La recordem amb este corazón de poeta. Amb ella nosaltres arribem a les 10 del matí.

0: Grego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

0: Arrenquem amb aquesta tercera i última hora per a una servidora des de la 107.8 de l'FM. Estem escoltant i gaudint de la veu de Fito i Fitipaldis.
1: No hay tiempo de sentir el ver.
0: Una cançó que ens parla i ens fa reflexionar de lo ràpid que passa el temps, de la fragilitat de la vida, d'aquesta sensació de viure de vegades un poc atrapats en la rutina. Hielo hermético.

una cançó que expressa doncs aquesta frustració de no poder superar el sentiment del dolor. Ese record que queda en la ment després d'una ruptura. The Cranberries. Persistir, permanèixer, linger. You know I'm such a good friend. Any 1993.

I dels Cranberries ens anem ara en aquesta ocasió a gaudir d'un tema del 2022, una cançó que ens arribava de la mà de Fangoria. El tema, Un poco todo.

Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. La lluita contra la oscuritat, la lluita interna sobre la incertesa, aquesta búsqueda d'esperança, Singalect Night Light, amb el duo de Black Keys.

0: I d'un tema del 2019 ens anem amb una cançó del 2024. En aquesta ocasió,
1: Promopola,
0: Rosalía junta Rafichu.
1: Son dos
0: pistos. I el tema Omega.
1: La lengua.

Així, escoltant el tema I Came For You, és un fantàstic tema que ens arriba de la mà dels grans Tam Tam Go i en aquesta ocasió compartien junta amb Morgana, un tema que ens van presentar el 2019.

Así está sonant Toques Grasses. En aquesta ocasió compten amb la col·laboració de Zot i Lil Damien. És una crítica directa a aquesta obsessió de les redes socials, a la superficialitat i la necessitat constant de tindre aquesta aprovació digital dels likes. Més likes.

A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.

guajira. En Cuba es refereix a una persona que treballa en el camp, procedeix d'una zona rural. En aquesta ocasió és la paraula que utilitza Gonzalo Hermida, amb un tema fresca, estiuenca, una mescla amb una història d'atracció i de desamor. Y ahora lo que ver significa cultural de la paraula guajira. Un tema en el qual contam la col·laboració de Kido i Andrés de Vicio. Paso al frente. Guajira.

0: Lo dicen en la ciudad.
1: Amb aquesta melodia fresca, si estàvem disfrutant del tema de Gonzalo Hermida, com havíem presentat en aquesta ocasió, recordant-lo amb el tema Guajira. Risca és el tema que passem a gaudir de la mà de Gracie Abrams.

moment ara per escoltar la gran banda Viva Suècia, amb una cançó que parla doncs dels problemes quotidians i de la búsqueda de la pau, aquesta pau mental, acceptant que moltes coses a vegades escapen del nostre control. El bien. Viva Suècia!

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Sistema disfrutant del tema Siempre a mi lado. Un grandíssim èxit per a el grup Canari Efecto Pasillo. I viatjant a través de la música anem a rescatar aquesta Goodbye, un tema del 2017, una cançó dels Echo Smith. What's left to me?

0: fugaz.
1: Ens parla, doncs, d'un amor que va més enllà dels diners.
0: Ese cano que no puede.
1: Moments inolvidables i aquesta complicitat, aquesta llibertat. Una vida per a recordar. Així estem escoltant un meravellós tema de la banda Piso 21, que en aquesta ocasió comptarà amb la col·laboració de Mickey Towers.

una celebració vibrant i optimista sobre un amor intens, màgic, inesperat. Així arriben els Wet for Life amb Dynamit. L'amor de pel·lícula, eh? Eixa dinamita, doncs, explica un poc la força explosiva i deslumbrant d'aquest sentiment. Un sentiment com si hi hagueren focs artificials explotant en el cel. Que bonic.

0: Que bonic, ese dinamit com havíem presentat amb els Wets Live, aquesta celebració vibrant, aquest amor de pel·lícula, aquest amor intens i màgic. I parlant tant d'amor, nosaltres ens acomiadem d'aquesta hora amb un himne a ell, a l'amor, a la llibertat, a l'optimisme. Exactament, ho fem escoltant a la gran banda valenciana, els Bombay, amb un tema que ens van presentar el 2019, Vuela.
1: Conmigo vuela.
0: Amb aquest esperit positiu.
1: Rayos centellas y este flow para regalar, vuela.
0: Amb aquest tema alegre.
1: Somos como...
0: Que transmeta, doncs, aquesta energia, aquestes ganes de superació davant les dificultats.
1: Oh, derrumbando las...
0: Nosaltres, o millor dit, com sempre, una servidora, Mafi Domènech, diu adeu, desitjant-los a tots que caen de passar una feliç jornada. Oh, que com cada dia, doncs, ha sigut tot un plaer poder-te acompanyar, sí, des de l'essència.8 de la FM.
1: Es que yo quiero tenerte, quiero...
0: I, bueno, per als que esteu esperant, el dilluns arriba el despertino.
1: Con tu sombra y a todas horas sigo volando por...
0: Diem adeu, però ja sabeu que és un fin de dilluns a partir de les 10 del matí. Us espero a tots així en l'essència.8. No em falteu, eh? Passarem llistes. Sigueu feliços. Una abraçada. Bon cap de setmana. I pendents de l'horatge. Molta precaució, eh? Estiguem al tanto de tot el que puga ocorrir amb aquest rebolicat horatge, amb aquest temps. Una forta abraçada. Ciao.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
4: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
4: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
3: Respeta los límites, ¿sí
4: o sí?
6: Gobierno de España.
0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
7: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia, si vos acabeu d'incorporar. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrera. Divendres 2 d'octubre de 2026, ara mateix les 11:06 minuts del matí. Tot i estic preparat per a una nova aventura. Com sabeu, dos horetes d'actualitat musical per presentar-vos totes les novetats que van arribant i les cançons que estan liderant les llistes en estos moments. Així que anem a començar ja ho tenim tot preparadet. Primera convidada. Apareix com a Miley en els seus singles, però ja sabeu que és Miley Cyrus. Així la tenim amb este tema que està en estos moments triomfant, tot i que ja té un altre single al carrer. Amb ella comencem Buzz Persuades. Let's go.

un àlbum molt complet que anem desgranant a poc a poc. I avui toca escoltar el Bass Persuades de Miley Cyrus. I lo nou de Quinto ja ho tenim així, acabat de traure del forn, atenció, perquè és un temàs, és el lo nou de Quinto.

0: castigat. I un, dos, tres, castigat. Cara a la paret. I un, dos, tres, castigat.
1: Un xic que dibuixa la llibreta. Un gosset que porta una

Adela, Ain't in LA, queda't amb esta cançó perquè l'escoltaràs moltíssim, al igual que esta, que està copant les llistes en moltes en el número 1. Karol G, Jude Line i Rusowski.

Sona, la veritat és que molt bé, Feel My Love, la nou de Take That, Michael Patrick Kelly, des de l'àlbum Dreamers. El síndrome de París, així s'anomena la nova cançó de Fangoria.

A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.

Choosing Texas és número 1 en molts països i, evidentment, en Estats Units, sobretot. Dandelion, l'àlbum, i ella, Ella Langley. Caer i levantar-se, lo nou de Pedro Capó.

Escoltàvem a The Kill LAROI amb el featuring de The Gibbon, Get Even i Dolce Vita. Així tenim a Dana i Belinda juntes.

Jamaican Bam Bam Hugely Soldo. Que es nota que és divendres. Ara estem amb Maluma, que ve en bona companyia, la de Shakira i Junts. Ja sabeu que són una bomba. Així estan, a ritme de merengue. Agua.

Doctor Flamingo i Cha-Cha-Cha. I per arribar a les 12, Aurora Kodachi i Xoxo Men, non voglio mica la luna, tot un clàssic, ara amb una nova versió.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
6: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: que la cu. De Martin Garrix i U2, Fireflies. A Romàntic Dimoni. Salut.
1: Tu que m'escoltes. Salut, salut, salut.
2: Radio Pego. Sense punt.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari. Safety, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safety Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safety.es i en Facebook Safety Pego. Safety, clar que sí.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Eva Landley, Xus d'Intexas i Melendi, des del seu treball pop-rock amb mentires arriesgades.
1: Teníamos todos los besos del mundo.

0: És en Nouirol amb la versió de Archie Holmes, és la veu de Teddy Swims. I els Vico amb Tiramisú, així estan.
1: Tu

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram. Tudo que...

0: Hola, com esteu? Nosaltres estem ja entrenant per a la setmana que ve, que recordem que a partir de dilluns comencem informatius diaris, però també pendents d'eixe avís taronja per pluges que continua actiu fins a les 8 de la vesprada a la Marina Alta, el que vol dir que existeix la possibilitat que s'acumulen 50 litres per metre quadrat en una hora, segons la informació d'AEMET. A partir d'eixa hora, l'avís passa a ser groc i s'activa també avís groc per tempestes. Aleshores es poden registrar pluges amb acumulats de 30 litres per metre quadrat en una hora que poden anar acompanyades d'aixes tempestes. En principi no seran tan espectaculars com les d'ahir, que en alguns moments feien fins i tot por de com de prop sonaven els trons i de com s'il·luminaven els rajos, il·luminaven la nit aixos rajos. Anem ja amb tot amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I comencem pel plenari, perquè la vesprada del primer dijous de mes a Pego està marcada per la sessió plenària ordinària de la Corporació Municipal. Ahir, en el transcurs d'aquesta sessió, es van colar per uns moments els trons, els llamps i la pedra, perquè el seu so es filtrava pels micròfons i també perquè cap al final un raig va provocar que la imatge de la videoacta es perdera i, tot i que se sentia la sessió, no es podia veure, no es podia observar. No obstant això, el ple va transcorrer calmat i amb menys tensió que en les últimes sessions. Va ser esta una sessió molt econòmica. Entre els punts de l'ordre del dia, l'aprovació de la segona modificació de crèdit per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris a càrrec del romanent de tresoreria. I la xifra inicial d'aquesta modificació era de 122.200 euros, però dos esmenes, una del Partit Popular i l'altra de Compromís, una del Partit Popular i del PSOE i l'altra de Compromís, va fer que s'incrementara a 243.500 euros finalment aquesta modificació. Abans d'exposar el seu contingut, es van presentar les dues esmenes. La primera, signada pel portaveu socialista Raúl Tamarit i el portaveu popular Ferran González. Este últim l'exposava explicant que és fruit de les negociacions del pressupost 2026 i el treball que continuen fent en les juntes de govern.
1: Hem acordat, fruit de les negociacions que hem tingut en el pressupost del 26 i el treball que estem tinguent en les juntes de govern, hem vist l'opció d'estos 118.500 euros que vam acordar pel bo consum, que ara pues, ja estan coberts per part de Diputació d'Alacant, destinar-lo a una altra actuació. Com estàvem treballant en mirar tots els parcs del nostre poble i veient que sols ens quedava un per arreglar, pues Enrique i nosaltres, en negociacions, han decidit que el que ens queda, que és el Passeig Cervantes, anem a ara mateixa, eixa partida, passar-la per millorar el parc, tant a un costat com a l'altre, i aquesta serà aquesta esmena que portem a aquest punt de l'ordre del dia del pleno, pujant al final un import final de 240.700 euros. Això és l'esmena que presentem tant el portaveu socialista Raúl com jo mateixa que hem signat.
0: La segona esmena la presentava Compromís i recuperava una demanda de principi d'any que, per defecte de forma, es va rebutjar.
2: Nosaltres volíem incloure en aquesta modificació de crèdit, de la qual no veiem cap inconvenient en les actuacions que n'hi ha, volíem incloure un increment en les transferències a les associacions. ¿Vale? Una seria per a Pego Viu, que incrementaríem el muntant de 2.500 euros a 5.000, per tant, s'incrementa, hi hauria un suplement de crèdit en la partida d'ESA 29, 48.900, de 2.500 euros, i l'altra a Zaila, 300 euros de més, en la partida, en l'aplicació 330, 48.900. Aquesta proposta la vam fer ja a principi d'any, quan es van aprovar les nominatives, però una qüestió formal ens vau argumentar que no podia entrar i per això aquesta vegada ho hem fet parlant-ho abans, acordant com s'havia de fer, per a que no hi haguera cap formalitat incomplerta. ¿Vale?
0: Les dues esmenes eren incloses per unanimitat a la modificació de crèdits. Puntualitzava l'alcalde Enrique Moll que Pego Viu i Atzaila ja reben subvencions de l'Ajuntament i afegia que el consistori utilitza altres eines de col·laboració que no són únicament i exclusiva monetàries.
3: Aquestes associacions ja reben una subvenció per part de l'Ajuntament, que aquesta subvenció va marcada per les memòries. Aquestes associacions presenten tots els anys al principi d'any i que, a part de lo que estan rebent per part d'aquest ajuntament, tenim moltes eines en ells de col·laboració en molts aspectes que no són únics exclusivament als que són monetaris o que són d'un conveni. Tenim ara pendent que una de les propostes que posarem en els pròxims pressupostos, que és el tema de la muntanyeta verda, que en el seu dia van demanar una subvenció de conselleria per a poder fer treballs de recerca i de neteja, molt havent de negar per falta de diners, no perquè no complin els paràmetres, sinó perquè els diners que havien destinat a aquest tipus d'actuacions ja s'havien donat a altres ajuntaments. Per tant, la intenció per part d'aquest equip govern en els pròxims pressupostos és posar els diners per a fer aquesta recerca i si tenim la sort de quan tenim una subvenció que aconseguiria molt les dones, pues passarà com el bo consum, s'implementarà en remanent de tresoreria o el destinarem a altres actuacions. Però sí que tenim contactes en la Universitat d'Alacant, perquè creiem des de l'equip de govern que és un projecte xulo, que posa en valor la nostra història de molts anys i pensem que anem a treballar en ells. Igual que també tenim propostes per a Pego Viu, perquè tenim informació de que s'han oferit a netejar parcel·les de manera gratuïta o de manera barata, parcel·les en bancals del nostre terme. I entonces tenim previstes algunes actuacions per a eliminar molts dels bancals que estan erms i, per tant, anem a treballar en ells també en altres actuacions. La gent no es pense que aquestes associacions es manegen en 3.000 euros o en 5.000 euros, sinó aquestes associacions, per lo que fan, es manegen en molts més diners i el que col·labora l'Ajuntament actualment és en aquestes.
0: I el gruix de la proposta de modificació de crèdit, dotada inicialment amb 122.200 euros, la detallava el regidor d'Hisenda, el socialista Ricardo Sendra.
4: La primera actuació que proposem en la modificació de crèdit, que és per al sistema de prevenció d'incendis, és per a fer una actuació en la partida Sorells, en la zona de Montepego. La segona actuació és la compra de maquinària o material de la policia local. Després tenim l'aportació de l'Ajuntament al Fons Valencià per la Solidaritat i a l'Associació Esperança i a l'Associació Vicent Berenguer de la Marina Alta. La quarta actuació és dotar de crèdit la partida de subministrament d'aliments de la residència municipal. La quinta són actuacions a realitzar per part de la Regidoria d'Igualtat. Seguix l'ampliació dels jocs de l'Escoleta, ja que van fer aquest estiu una actuació allí, i després de valorar l'actuació, doncs, per part de la direcció del centre, ens van sol·licitar si podíem augmentar la zona de jocs, i la part tècnica, doncs, va voler positivament aquesta ampliació i, per tant, doncs, anem a portar aquesta dotació de crèdit per poder ampliar la zona de jocs. L'altra és una aplicació informàtica que s'ha adquirit per part de l'Ajuntament per treure els tíquets del wifi i del codi d'accés en la biblioteca Carmen Alemany. Les altres actuacions són relatives al Museu d'Art. Unes d'elles, doncs, comprar maquinària per tal de millora de les zones, dels despatxos dels treballadors municipals, i altres complementar en 4.300 euros una subvenció de museus de la Generalitat Valenciana. Després tenim també l'auditoria per a poder rebre una subvenció per al Servici Municipal Agrari. Després també hi ha un altre complement d'una subvenció de turisme de la Diputació d'Alacant per l'edició d'un catàleg turístic. Per últim, tenim la neteja del barranc de la carretera del mar, dotat en 20.000 euros. Després tenim dues reparacions de dos sorcides, tant en el camí Salomona com en el camí Tarco. Les últimes tres són més dotació de mobiliari i aires acondicionats en diferents despatxos de l'Ajuntament.
0: Aixe primer annex ja li afegeix la dotació del bo consum de 118.500 euros per a reposar els jocs del Passeig Cervantes, és el que informava Sendra. També comentava el regidor d'Hisenda que, pujant en la part esquerra, només es canviarà la zona de jocs, i traslladava que actualment ha canviat la legislació i es necessita una àrea de seguretat més gran en les zones de joc. Per això avança que la part dreta del Passeig Cervantes, mirant-ho des de les escales, la part que enfronta amb la biblioteca municipal, sí que portarà una remodelació de la zona d'aparcament.
4: Reposar els jocs del passeig en la part pujant, en la part esquerra, la zona no canviaria, sols es canviarien la zona de jocs, perquè no s'ampliaria la zona. Per tant, aquesta zona, per el que estan treballant els tècnics actualment, seria una zona reduïda als xiquets més menuts, més infantils, en jocs que no són tan grans i que no requereixen d'una àrea de seguretat tan extensa com els nous jocs. El que passa és que ens hem trobat que actualment ha canviat la legislació i cada vegada necessitem àrees de seguretat més grans. Per tant, per poder dotar d'un joc amb més consistència i més divertit per als nostres menuts, en la part dreta pujant que coincideix en la zona de la Biblioteca Carmen Alemany, sí que aquesta actuació sí que portarà una remodelació de lo que és la zona d'aparcament, en la qual s'ha de variar el marge o la part del parc anirà a la zona on acaben en teoria ara mateixa els vehicles estacionats i s'ampliarà en aquests 2,5 metres, 3 metres la zona del parc per a poder tindre un joc més gran i més divertit per als xiquets i per això s'ha de variar un poc la idiosincràsia
0: del passeig. La modificació de crèdit número 2/2026 era aprovada per unanimitat.
5: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I avancem que dilluns 5 d'octubre, si el temps ho permet, està previst que comenci una important obra al carrer Calvari Vell, ja que es tracta d'una obra integral que afectarà a tot el carrer amb un import aproximat de 502.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos. Ahir, 1 d'octubre, entraven en vigor les normes de trànsit noves per a, sobretot, ciclistes, motoristes i conductors de patinets, que són els principals destinataris, i l'objectiu és millorar la protecció de les persones que porten estos transports, estos mitjans de transport. Pel que fa als patinets, es fixa en 15 anys l'edat mínima per a conduir un vehicle de mobilitat personal. Serà obligatori portar casc i jupetí reflectant de nit o en situacions d'escassa visibilitat. I per als professionals que hi circulen, hauran de fer-ho amb els dos elements, amb el casc i amb el jupetí en tot moment. L'incompliment d'estos punts suposa una infracció greu amb sanció de 200 euros. I fora dels nuclis urbans es pot permetre la circulació per vies ciclistes o carrils bicis dels patinets. Pel que fa als motoristes o a les motos en general, és obligatori portar calçat tancat en tota mena de vies. L'incompliment comportarà una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros. Es permet la circulació de motocicletes pel voral dret quan existisca congestió del trànsit sense excedir la velocitat de 30 km/h i prèvia senyalització del tram. Els riders que treballen amb una motocicleta hauran de portar jupetí reflectant en tot moment. En cas de no complir-se, és una infracció greu amb sanció de 200 euros. I pel que fa a els i les ciclistes, se suprimeixen les exempcions d'ús del casc i tots majors i menors d'edat hauran de portar-lo en vies interurbanes. Els que desenvolupen la seva activitat professional en este vehicle, els riders, hauran de fer ús en tot moment de casc de protecció i de jupetí reflectant. El conductor, la conductora que avança un ciclista, una ciclista en una via interurbana haurà de reduir la velocitat en almenys 20 km/h respecte al límit existent en la via, mentre que en calçades amb més d'un carril per sentit, el conductor que avança ha de canviar completament de carril, a més de deixar la separació lateral d'un metre i mig. En vies urbanes, els ciclistes circularan preferiblement i preferentment pel centre del carril per a millorar la seva seguretat, mentre que els conductors de vehicles a motor hauran de deixar una separació mínima de 5 metres amb els ciclistes que els precedisquen en el mateix carril. En vies urbanes d'un sol carril, on estiga limitada la velocitat a 30 km/h o inferior i prèvia senyalització, l'autoritat municipal podrà permetre la circulació de les bicicletes en els dos sentits de circulació, com ja es fa en molts països europeus, com per exemple França. Hi ha més qüestions per a taxistes, professors d'autoescoles, que a partir d'ara hauran de portar sempre el cinturó de seguretat posat, com també els transportistes i, per exemple, també els passos de vianants amb semàfor no podran coincidir la llum àmbar intermitent per a vehicles amb la llum verda per a vianants per evitar doncs, xocs i atropellaments. I es dota d'entitat jurídica als camins escolars segurs.

0: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Ja l'heu pogut escoltar perquè Carolina Ferrer ja l'ha punxada, però des d'esta mitjanit està a l'abast de tot el món el nou senzill de Quinto Castigat, un crit del pegolí contra la brutalitat institucional i l'ofec de la classe treballadora.

0: una nova planta sencera. L'aigua puja al cel quan fa calor i els núvols sempre van canviant de forma. Ja fa massa dies que no plou.
1: El detonant d'este nou i contundent tema és l'agressió policial que va patir una mestra durant la vaga educativa abans de l'estiu. És el fil conductor del que Quinto fa ús per a disparar contra la violència institucional a tots els nivells. I ho fa, recordem, en un context social on els carrers tornen a bullir, com ho feren el 15M, en esta ocasió per exigir el dret a l'habitatge digne. Un moment en què apunta el Pegolí, una generació sencera se sent expulsada dels seus barris i pobles perquè no hi pot accedir a viure en cap de les seues cases. I en aquest context, Castigat s'erigeix com un mur de contenció i apareix justament el dia que al Congrés, en un ple extraordinari, es debat i es votarà, segurament a primera hora de la vesprada, eixes dos mocions sobre habitatge per a intentar regular el seu accés. Castigat és una reacció crua contra un sistema que, en lloc d'estar al servei del poble, utilitza el monopoli de la força per a castigar a les persones que hi resisteixen, apunta el cantant Pegolí.
2: Un, dos, tres, castigat, cara a la paret.
3: I un, dos, tres, castigat. I un, dos, tres, castigat, cara a la paret. I un, dos, tres, castigat.
1: L'artista de Pego continua amb la seva gira de presentació amb les pròximes dates ja confirmades. El 9 d'octubre al Poble Nou de Benitatxell, l'11 d'octubre a l'última que la Red de la Gossa Sorda sí a Pego, el 7 de novembre a Beniarjó Sound i el 14 de novembre a la Fira Troba'm.

recordem, és el 4 d'octubre. Així, avui divendres, 2 d'octubre, hi ha programada una eucaristia a les 7 de la vesprada i trasllat de la imatge del Santíssim Exiomo a les 8:30 fins a la parròquia de la Sagrada Família. I és que per a celebrar este any Sant Jubilar, la imatge del patró de Pego visitarà la Sagrada Família fins a diumenge 4 d'octubre. Dissabte 3, una nova eucaristia a l'essa de la vesprada i celebració de l'acte d'imatge i so del trànsit de Sant Francesc. I diumenge 4, festivitat del Sant, està prevista una peregrinació a les 10 del matí, així des de la plaça Maria Cambrils, i després eucaristia jubilar a les 11 i posterior retorn de la imatge de l'Exiomo a la seva capella. I no deixem Sant Francesc d'Assís perquè és per esta data quan a la Vall de Gallinera sol poder-se observar l'alineació de la foradà. Amb aquest fenomen de rerefons, justament a la Vall de Gallinera s'ha aprofitat per programar una sèrie d'activitats que commemoren el 750 aniversari de la mort de la RAC. El programa combina rutes de senderisme guiades, com l'excursió circular al Castell de Gallinera des de Benirrama el dissabte dia 3 d'octubre al matí i la pujada a la Penya Forada des de Benissiva diumenge 4 d'octubre. També hi ha tres conferències d'història medieval a càrrec d'especialistes de la Universitat de València. Dissabte a les 12:30, el doctor en història medieval, Miquel Faus, exposa on hi havia mesquites, ara sonen campanes, el món de la RAC al de Jaume I. Diumenge a les 12, des de les 12 i fins a la 1:30, tenen lloc dos xerrades. En la primera, Adrià Cifres presentarà Abu Said i a la RAC saber quan s'és vençut. I en la segona, el professor de la Universitat de València, Frederic Aparici, exposa Jaume I, l'espasa, l'arada i la ploma. Les xerrades tenen lloc al Centre Social de l'Era de Benirrama, la de dissabte, i a l'edifici de l'Ajuntament, a Benialí, les segones, les de diumenge. A més, la programació inclou la representació teatral del Pacte del Pouet al patró dissabte a la nit. I durant les dues jornades, veïnat i visitants es congregaran a les 5:30 a l'antic convent franciscà de Benitalla per a observar en directe aquest fenomen de l'alineació solar de la Penya Forada. Informar que la ruta històrica guiada al Castell d'Ambra, en el context del 750 aniversari de la mort de la RAC, per la possibilitat demà de pluja, s'ajorna a diumenge 18 d'octubre. I a l'Atzúbia, si el temps ho permet també, hi haurà moviment dissabte 3 d'octubre amb la Fira Gastronòmica i Artesanal a partir de les 6 de la vesprada. A les 10 està programada l'actuació musical de Pelitroco i, a més, Natàlia Pons obrirà la seva particular exposició etnològica, el raconet de Pepito el Mellat, on va ser la casa familiar a l'Atzúbia. Estarà oberta des de les 6 de la vesprada i fins a les 9 de la nit. I així a Pego, recordem que avui divendres a les 7 de la vesprada té lloc la conferència-concert per aprofundir en l'obra i la figura de la compositora, pianista i investigadora musical Dolores Sandra Bordes a la Biblioteca Pública Municipal. I a les 8 té lloc a la plaça del Mercat, si no plou, l'actuació de les colles La Clandestina de Pego i l'Esclat del Verger dins la 23a campanya de concerts d'intercanvi musical. A més, a les 6 de la vesprada s'inaugura l'exposició de Beli Frederic al Centre d'Exposicions del Carrer Hospital. Serà aquesta exposició, s'inaugura avui a les 6, com hem dit, i estarà fins al 28 d'octubre en horari de 5 a 8 de la vesprada, de dimarts a divendres i dissabte de 10 a 1 del matí.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: Comentar, ja que estem en directe, que la programació del 750 aniversari de la mort del Blau a la Vall de Gallinera ha modificat el que són les xerrades i es faran totes les tres diumenge 4 d'octubre.

a l'edifici de l'Ajuntament a Benialí des de les 11 del matí i fins a les 13:30, és a dir, fins a la 1:30 de la vesprada. I ara sí, anem a l'horatge. Com hem dit, continuem amb l'avís taronja per pluges activat fins a les 8 de la vesprada, amb precipitacions acumulades en una hora de 50 litres per metre quadrat. Això és una possibilitat, no té per què passar, però doncs ahí estan els avisos per a tindre'ns atents i atentes, vigilants, per si en tot cas es donarà aquesta probabilitat com a un fet. I a partir d'aquesta hora, de les 8 de la vesprada i fins a les 8 del matí del dissabte, ja ha activat l'avís groc per pluges i tempestes, amb precipitacions que poden deixar en una hora 30 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, avui estaran entre els 20 graus de mínima i els 24 de màxima, i el vent bufarà en general fluix. Per a dissabte, probabilitat del 100% de precipitació, amb avís grocs per pluges i tempestes fins a les 8 del matí, i a partir d'això ara de moment no hi ha res activat, però sí amb probabilitat de precipitació. Temperatures dissabte entre els 20 graus de mínima i els 25 de màxima, amb el vent bufant fluix de component variable. I per a diumenge continua l'alta probabilitat de precipitació entre el 95 i el 100% durant tota la jornada, amb temperatures molt semblants, 20 graus de mínima, 26 de màxima i un vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component nord.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 2 d'octubre i, com diem, a partir de la setmana que ve, del dia 5 d'octubre, comencem amb o recuperem la periodicitat diària d'este espai que comença a la una de la vesprada. Moltes gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos com cada dia i confiem, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i que el cap de setmana siga ben profitós. Adeu.

0: pizza.
1: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
2: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
3: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: La Marjal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marjal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marjal vos acompanyi.

sabates no et disfressen. Et vestixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres, conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: m'he rossit el puto rally de merda tota la puta nit cantant i escrivint, loco, no em va deixar dormir ni un puto minut.
1: Yeah. Em crema l'estómac de l'alcohol. Em pesen els ulls d'ahir la nit, que no vaig poder dormir. Vull poder tornar-li la sort i tot el que ara m'està pagant a mi. Yeah. No crec en Déu, però si existeix li rezo perquè ajudi els meus germans, que cap s'hagi de guanyar el pa.

0: Hola, com esteu? Nosaltres estem ja entrenant per a la setmana que ve, que recordem que a partir de dilluns comencem informatius diaris, però també pendents d'eixe avís taronja per pluges que continua actiu fins a les 8 de la vesprada a la Marina Alta, el que vol dir que existeix la possibilitat que s'acumulen 50 litres per metre quadrat en una hora, segons la informació d'AEMET. A partir d'eixa hora, l'avís passa a ser groc i s'activa també avís groc per tempestes. Aleshores es poden registrar pluges amb acumulats de 30 litres per metre quadrat en una hora que poden anar acompanyades d'aixes tempestes. En principi no seran tan espectaculars com les d'ahir, que en alguns moments feien fins i tot por de com de prop sonaven els trons i de com s'il·luminaven els rajos, il·luminaven la nit aixos rajos. Anem ja amb tot amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I comencem pel plenari, perquè la vesprada del primer dijous de mes a Pego està marcada per la sessió plenària ordinària de la Corporació Municipal. Ahir, en el transcurs d'aquesta sessió, es van colar per uns moments els trons, els llamps i la pedra, perquè el seu so es filtrava pels micròfons i també perquè cap al final un raig va provocar que la imatge de la videoacta es perdera i, tot i que se sentia la sessió, no es podia veure, no es podia observar. No obstant això, el ple va transcorrer calmat i amb menys tensió que en les últimes sessions. Va ser esta una sessió molt econòmica. Entre els punts de l'ordre del dia, l'aprovació de la segona modificació de crèdit per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris a càrrec del romanent de tresoreria. I la xifra inicial d'aixa modificació era de 122.200 euros, però dos esmenes, una del Partit Popular i l'altra de Compromís, una del Partit Popular i del PSOE i l'altra de Compromís, va fer que s'incrementara a 243.500 euros finalment aquesta modificació. Abans d'exposar el seu contingut, es van presentar les dues esmenes. La primera, signada pel portaveu socialista Raúl Tamarit i el portaveu popular Ferran González. Este últim l'exposava explicant que és fruit de les negociacions del pressupost 2026 i el treball que continuen fent en les juntes de govern.
1: Hem acordat, fruit de les negociacions que hem tingut en el pressupost del 26 i el treball que estem tinguent en les juntes de govern, hem vist l'opció d'estos 118.500 euros que vam acordar pel bo consum, que ara pues, ja estan coberts per part de Diputació d'Alacant, destinar-lo a una altra actuació. Com estàvem treballant en mirar tots els parcs del nostre poble i veient que sols ens quedava un per arreglar, pues Enrique i nosaltres, en negociacions, han decidit que el que ens queda, que és el passeig Cervantes, anem a ara mateixa, eixa partida, passar-la per millorar el parc, tant a un costat com a l'altre, i aquesta serà pues, aquesta esmena que portem a este punt de l'ordre del dia del pleno, pujant al final un import final de 240.700 euros. Això és l'esmena que presentem tant el portaveu socialista Raúl com jo mateixa, que hem signat.
0: La segona esmena la presentava Compromís i recuperava una demanda de principi d'any que, per defecte de forma, es va rebutjar.
2: Nosaltres volíem incloure en aquesta modificació de crèdit, de la qual no veiem cap inconvenient en les actuacions que n'hi ha. Volíem incloure un increment en les transferències a les associacions. ¿Vale? Una seria per a Pego Viu, que incrementaríem el muntant de 2.500 euros a 5.000, per tant, n'hi hauria un suplement de crèdit en la partida de S29 48.900 de 2.500 euros i l'altra a Zaila 300 euros de més en la partida, en l'aplicació 330 48.900. Aquesta proposta la vam fer ja a principi d'any quan es van aprovar les nominatives, però una qüestió formal ens vau argumentar que no podia entrar i per això aquesta vegada ho hem fet parlant-ho abans, acordant com s'havia de fer, perquè no hi haguera cap formalitat incomplerta. ¿Vale?
0: Les dues esmenes eren incloses per unanimitat a la modificació de crèdits. Puntualitzava l'alcalde Enrique Moll que Pego Viu i Atzaila ja reben subvencions de l'Ajuntament i afegia que el consistori utilitza altres eines de col·laboració que no són únicament i exclusiva monetàries.
3: Aquestes associacions ja reben una subvenció per part de l'Ajuntament, que aquesta subvenció va marcada per les memòries. Aquestes associacions presenten tots els anys al principi d'any i que a part del que estan rebent per part d'aquest ajuntament tenim moltes eines en ells de col·laboració en molts aspectes que no són únics exclusivament als que són monetaris o que són d'un conveni. Tenim ara pendent, que és una de les propostes que posarem en els pròxims pressupostos, que era el tema de la muntanyeta verda, que en el seu dia van demanar una subvenció de conselleria per a poder fer treballs de recerca i de neteja, molt la vam denegar per falta de diners, no perquè no complien els paràmetres, sinó perquè els diners que havien destinat a aquest tipus d'actuacions ja s'havien donat a altres ajuntaments. Per tant, la intenció per part d'aquest govern en els pròxims pressupostos és posar els diners per a fer aquesta recerca i si tenim la sort de quan tenim una subvenció que aconseguiria amb les dones, pues passarà com el bo consum, s'implementarà en remanent de tresoreria o el destinarem a altres actuacions. Però sí que tenim contactes en la Universitat d'Alacant, perquè creiem des de l'equip de govern que és un projecte xulo, que posa en valor la nostra història de molts anys i pensem que anem a treballar en ells. Igual que també tenim propostes per a Pego Viu, perquè tenim informació de que s'han oferit a netejar parcel·les de manera gratuïta o de manera barata, parcel·les en bancals del nostre terme. I entonces tenim previstes algunes actuacions per a eliminar molts dels bancals que estan erms i, per tant, anem a treballar en ells també en altres actuacions. La gent no es pense que aquestes associacions es manegen en 3.000 euros o en 5.000 euros, sinó aquestes associacions, per lo que fan, es manegen en molts més diners i el que col·labora l'Ajuntament actualment és en aquestes.
0: I el gruix de la proposta de modificació de crèdit, dotada inicialment amb 122.200 euros, la detallava el regidor d'Hisenda, el socialista Ricardo Sendra.
4: La primera actuació que proposem en la modificació de crèdit, que és per al sistema de prevenció d'incendis, és per a fer una actuació en la partida Sorells, en la zona de Montepego. La segona actuació és la compra de maquinària o material de la policia local. Després tenim l'aportació de l'Ajuntament al Fons Valencià per la Solidaritat i a l'Associació Esperança i a l'Associació Vicent Berenguer de la Marina Alta. La quarta actuació és dotar de crèdit la partida de subministrament d'aliments de la residència municipal. La quinta són actuacions a realitzar per part de la regidoria d'Igualtat. Seguix l'ampliació dels jocs de l'Escoleta, ja que van fer aquest estiu una actuació allí, i després de valorar l'actuació, doncs, per part de la direcció del centre, ens van sol·licitar si podíem augmentar la zona de jocs, i la part tècnica, doncs, va voler positivament aquesta ampliació, i per tant, doncs, anem a portar aquesta dotació de crèdit per poder ampliar la zona de jocs. L'altra és una aplicació informàtica que s'ha adquirit per part de l'Ajuntament per treure els tíquets del wifi i del codi d'accés en la biblioteca Carmen Alemany. Les altres actuacions són relatives al Museu d'Art, on es deia doncs, comprar maquinària per tal de millora de les zones, dels despatxos dels treballadors municipals, i altres complementar en 4.300 euros una subvenció de museus de la Generalitat Valenciana. Després tenim també l'auditoria per a poder rebre una subvenció per al Servici Municipal Agrari. Després també hi ha un altre complement d'una subvenció de turisme de la Diputació d'Alacant per l'edició d'un catàleg turístic. Per últim, tenim la neteja del barranc de la carretera del mar, dotat en 20.000 euros. Després tenim dues reparacions de dos sorcides, tant en el camí Salomona com en el camí Tarco. Les últimes tres són més dotació de mobiliari i aires acondicionats en diferents despatxos de l'Ajuntament.
0: A aquest primer annex se li afegeix la dotació del bo consum de 118.500 euros per a reposar els jocs del Passeig Cervantes. És el que informava Sendra. També comentava el regidor d'Hisenda que, pujant en la part esquerra, només es canviarà la zona de jocs. I traslladava que actualment ha canviat la legislació i es necessita una àrea de seguretat més gran en les zones de joc. Per això, abans que la part dreta del Passeig Cervantes, mirant-ho des de les escales, la part que enfronta amb la biblioteca municipal, sí que portarà una remodelació de la zona d'aparcament.
4: Reposar els jocs del passeig en la part de pujant en la part esquerra, la zona no canviaria, sols es canviaria en la zona de jocs perquè no s'ampliaria la zona, per tant, aquesta zona, per lo que estan treballant els tècnics actualment, seria una zona reduïda als xiquets més menuts, més infantils, en jocs que no són tan grans i que no requereixen d'una àrea de seguretat tan extensa com els nous jocs. El que passa és que ens hem trobat que actualment ha canviat la legislació i cada vegada necessitem àrees de seguretat més grans. Per tant, per poder dotar d'un joc amb més consistència i més divertit per als nostres menuts, en la part dreta pujant, que coincideix en la zona de la biblioteca Carmen Alemany, sí que aquesta actuació sí que portarà una remodelació de lo que és la zona d'aparcament, en la qual s'ha de variar el marge o la part del parc anirà a la zona on acaben en teoria ara mateix els vehicles estacionats i s'ampliarà en aquests 2 metres i mig, 3 metres la zona del parc per a poder tindre un joc més gran i més divertit per als xiquets i per això s'ha de variar un poc la idiosincràsia.
0: Del passeig, la modificació de crèdit número 2/2026 era aprovada per unanimitat.
5: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I avancem que dilluns 5 d'octubre, si el temps ho permet, està previst que comenci una important obra al carrer Calvari Vell, ja que es tracta d'una obra integral que afectarà a tot el carrer amb un import aproximat de 502.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos. Ahir, 1 d'octubre, entraven en vigor les normes de trànsit noves per a, sobretot, ciclistes, motoristes i conductors de patinets, que són els principals destinataris, i l'objectiu és millorar la protecció de les persones que porten estos mitjans de transport. Pel que fa als patinets, es fixa en 15 anys l'edat mínima per a conduir un vehicle de mobilitat personal. Serà obligatori portar casc i jupetí reflectant de nit o en situacions d'escassa visibilitat. I per als professionals que hi circulen, hauran de fer-ho amb els dos elements, amb el casc i amb el jupetí en tot moment. L'incompliment d'estos punts suposa una infracció greu amb sanció de 200 euros. I fora dels nuclis urbans es pot permetre la circulació per vies ciclistes o carrils bicis dels patinets. Pel que fa als motoristes o a les motos en general, és obligatori portar calçat tancat en tota mena de vies. L'incompliment comportarà una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros. Es permet la circulació de motocicletes pel voral dret quan existisca congestió del trànsit sense excedir la velocitat de 30 km/h i prèvia senyalització del tram. Els riders que treballen amb una motocicleta hauran de portar jupetí reflectant en tot moment. En cas de no complir-se, és una infracció greu amb sanció de 200 euros. I pel que fa a els i les ciclistes, se suprimeixen les exempcions d'ús del casc i tots majors i menors d'edat hauran de portar-lo en vies interurbanes. Els que desenvolupen la seva activitat professional en este vehicle, els riders, hauran de fer ús en tot moment de casc de protecció i de jupetí reflectant. El conductor, la conductora que avança un ciclista, una ciclista en una via interurbana haurà de reduir la velocitat en almenys 20 km/h respecte al límit existent en la via, mentre que en calçades amb més d'un carril per sentit, el conductor que avança ha de canviar completament de carril, a més de deixar la separació lateral d'un metre i mig. En vies urbanes, els ciclistes circularan preferiblement i preferentment pel centre del carril per a millorar la seva seguretat, mentre que els conductors de vehicles a motor hauran de deixar una separació mínima de 5 metres amb els ciclistes que els precedisquen en el mateix carril. En vies urbanes d'un sol carril, on estiga limitada la velocitat a 30 km/h o inferior i prèvia senyalització, l'autoritat municipal podrà permetre la circulació de les bicicletes en els dos sentits de circulació, com ja es fa en molts països europeus, com per exemple França. Hi ha més qüestions per a taxistes, professors d'autoescoles que a partir d'ara hauran de portar sempre el cinturó de seguretat posat, com també els transportistes i, per exemple, també els passos de vianants amb semàfor no podran coincidir la llum àmbar intermitent per a vehicles amb la llum verda per a vianants per evitar doncs, xocs i atropellaments. I es dota d'entitat jurídica als camins escolars segurs.

0: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Ja l'heu pogut escoltar perquè Carolina Ferrer ja l'ha punxada, però des d'esta mitjanit està a l'abast de tot el món el nou senzill de Quinto Castigat, un crit del pegolí contra la brutalitat institucional i l'ofec de la classe treballadora.

0: Canta sencera. L'aigua puja al cel quan fa calor. I els núvols sempre van canviant de forma. Ja fa massa dies que no plou.
1: El detonant d'este nou i contundent tema és l'agressió policial que va patir una mestra durant la vaga educativa abans de l'estiu. És el fil conductor del que Quinto fa ús per a disparar contra la violència institucional a tots els nivells. I ho fa, recordem, en un context social on els carrers tornen a bullir, com ho feren el 15M, en esta ocasió per exigir el dret a l'habitatge digne. Un moment en què, apunta el Pegolí, una generació sencera se sent expulsada dels seus barris i pobles perquè no hi pot accedir a viure en cap de les seues cases. I en este context castigat s'erigeix com un mur de contenció i apareix justament el dia que al Congrés, en un ple extraordinari, es debat i es votarà, segurament a primera hora de la vesprada, eixes dos mocions sobre habitatge per a intentar regular el seu accés. Castigat és una reacció crua contra un sistema que, en lloc d'estar al servei del poble, utilitza el monopoli de la força per a castigar a les persones que hi resisteixen, apunta el cantant Pegolí.
0: Un, dos, tres, castigat, cara a la paret. Un, dos, tres, castigat. Un, dos, tres, castigat, cara a la paret. Un, dos, tres, castigat.
1: L'artista de Pego continua amb la seva gira de presentació amb les pròximes dates ja confirmades. El 9 d'octubre al Poble Nou de Benitatxell, l'11 d'octubre a l'última que l'arre de la Gossa Sorda, sí a Pego, el 7 de novembre a Beniarjó Sound i el 14 de novembre a la Fira Troba'm.

0: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: En format més breu, també comentar que este 2026 és any sant jubilar franciscà. Es commemoren els 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís. Per a celebrar-ho, l'Ordre Franciscana Seglar i la parròquia de la Sagrada Família de Pego han organitzat una sèrie d'actes religiosos, peregrinacions i eucaristies al llarg de l'any, però un bon grapat es concentra en este cap de setmana, al voltant del dia de Sant Francesc, que recordem és el 4 d'octubre. Així, avui divendres, 2 d'octubre, hi ha programada una eucaristia a les de la vesprada i trasllat de la imatge del Santíssim Exiomo a les 8:30 fins a la parròquia de la Sagrada Família. I és que per a celebrar este any sant jubilar, la imatge del patró de Pego visitarà la Sagrada Família fins a diumenge 4 d'octubre. Dissabte 3, una nova eucaristia a l'essa de la vesprada i celebració de l'acte d'imatge i so del trànsit de Sant Francesc. I diumenge 4, festivitat del Sant, està prevista una peregrinació a les 10 del matí, així des de la plaça Maria Cambrils, i després eucaristia jubilar a les 11 i posterior retorn de la imatge de l'Exiomo a la seva capella. I no deixem Sant Francesc d'Assís perquè és per esta data quan a la Vall de Gallinera sol poder-se observar l'alineació de la Foradà. Amb aquest fenomen de rerefons, justament a la Vall de Gallinera s'ha aprofitat per programar una sèrie d'activitats que commemoren el 750 aniversari de la mort de la RAC. El programa combina rutes de senderisme guiades, com l'excursió circular al Castell de Gallinera des de Benirrama, el dissabte dia 3 d'octubre al matí, i la pujada a la Penya Forada des de Benissiva diumenge 4 d'octubre. També hi ha tres conferències d'història medieval a càrrec d'especialistes de la Universitat de València. Dissabte a les 12:30, el doctor en història medieval, Miquel Faus, exposa on hi havia mesquites, ara sonen campanes, el món de l'Arrac al de Jaume I. Diumenge a les 12, des de les 12 i fins a la 1:30 tenen lloc dos xerrades. En la primera, Adrià Cifres presentarà Abu Said i a l'Arrac saber quan s'és vençut. I en la segona, el professor de la Universitat de València, Frederic Aparici, exposa Jaume I, l'espasa, l'arada i la ploma. Les xerrades tenen lloc al Centre Social de l'Era de Benirrama, la de dissabte, i a l'edifici de l'Ajuntament a Benialí les segones, les de diumenge. A més, la programació inclou la representació teatral del Pacte del Pouet al patró dissabte a la nit. I durant les dues jornades, veïnat i visitants es congregaran a les 5:30 a l'antic convent franciscà de Benitalla per a observar en directe aquest fenomen de l'alineació solar de la Penya Forada. Informar que la ruta històrica guiada al Castell d'Ambra, en el context del 750 aniversari de la mort de l'Arrac, per la possibilitat demà de pluja, s'ajorna a diumenge 18 d'octubre. I a l'Atzúbia, si el temps ho permet també, hi haurà moviment dissabte 3 d'octubre amb la Fira Gastronòmica i Artesanal a partir de les 6 de la vesprada. A les 10 està programada l'actuació musical de Pelitroco. I, a més, Natàlia Pons obrirà la seva particular exposició etnològica, el raconet de Pepito el Mellat, on va ser la casa familiar a l'Atzúbia. Estarà oberta des de les 6.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: Comentar, ja que estem en directe, que la programació del 750 aniversari de la mort del Blau a la Vall de Gallinera ha modificat el que són les xerrades i es faran totes les tres diumenge 4 d'octubre a l'edifici de l'Ajuntament a Benialí des de les 11 del matí i fins a les 13:30, és a dir, fins a la 1:30 de la vesprada. I ara sí, anem a l'oratge. Com hem dit, continuem amb l'avís taronja per pluges activat fins a les 8 de la vesprada, amb precipitacions acumulades en una hora de 50 litres per metre quadrat. Això és una possibilitat, no té per què passar, però ahí estan els avisos per a tindre'ns atents i atentes, vigilants, per si es donarà aquesta probabilitat com a un fet. I a partir d'aquesta hora, de les 8 de la vesprada i fins a les 8 del matí del dissabte, ja ha activat l'avís groc per pluges i tempestes, amb precipitacions que poden deixar en una hora 30 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, avui estaran entre els 20 graus de mínima i els 24 de màxima i el vent bufarà en general fluix. Per a dissabte, probabilitat del 100% de precipitació amb avisos grocs per pluges i tempestes fins a les 8 del matí i a partir d'aquesta hora de moment no hi ha res activat, però sí amb probabilitat de precipitació. Temperatures dissabte entre els 20 graus de mínima i els 25 de màxima amb el vent bufant fluix de component variable. I per a diumenge continua l'alta probabilitat de precipitació entre el 95 i el 100% durant tota la jornada, amb temperatures molt semblants, 20 graus de mínima, 26 de màxima i un vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component nord.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 2 d'octubre i, com diem, a partir de la setmana que ve, del dia 5 d'octubre, comencem amb o recuperem la periodicitat diària d'este espai que comença a la una de la vesprada. Moltes gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos com cada dia i confiem, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i que el cap de setmana siga ben profitós. Adéu.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Conec el que visc, sóc el que veig, emmirallat amb els arbres, enlluernat per cada rostre. No camine per sendes d'intel·lecte, només sé allò que he experimentat.

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de compartir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Ràdio Pego. Ràdio de proximitat.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
2: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Va de vie, una crònica sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénon.
1: Va de vie, cada dilluns a les 4 de la vesprada i a partir del dimarts a les 5 en els podcasts de radiopego.com.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

La Marzal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marzal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marzal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marzal vos acompanye.

0: Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada, cada 15 dies. Escolta veus. També a la web de radiopego.com. Podcasts.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana. Tots.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.

On paren els paisatges de sargantanes, de pedres sobre pedres i argilagues, oceànica remó palpejant fent timba. On paren, ara que els estels han caigut sobre rodes...